0: Gràcies.
1: Franca 98.1 Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Franca.